remember also that speech and music are synonymous. Learn.

sí. Extra no. Éxtasy. Extra no. Éxtasy.

0: still can't hear you.
1: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Fill, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
1: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
2: ¿Y qué le voy a hacer?
1: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.
3: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Salud.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona...

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de la...

0: Cada CEU, salta y viu, amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferrui, te cago.
5: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
0: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

stepping. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.
3: Life is never seen without you.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: acuesto presto, contigo me acuesto. Mira mis melocotones.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
2: Bon dia, senyor, bon dia, senyor.
3: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail acec.cunit@gmail.com acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.

0: Bonito.
1: Bar La Piña.
0: Todo me parece bonito.
1: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
0: Bonito lugar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la cama.
1: Buen rollo y familiar.
0: Se ve el mar.
1: Fideuay paellas.
0: Y tú es el día.
1: Ven a conocernos.
0: Acaba de empezar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la vida.
1: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
0: El teléfono suena, mi pana.
1: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
2: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Torreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Xurreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
0: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
0: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
0: Velo.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito!

0: Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Dances House, un fenomen que va començar, sempre ho dic, a Chicago, als anys 80, amb el The House Sound of Chicago, i del qual vaig ser partíceps. Bé, partíceps, els d'aquests que aneu al gimnàs, eh? Doncs res, salutacions cordials de Jordi Casas, que va començar presentant House als anys 80 i va continuar als anys 90 també punxant

estar a punt de sortir de festa o a casa o treballant o en qualsevol situació, per exemple, conduint el seu vehicle. Moment, doncs res, com és

que és exclusiu. Abans sí, quan anava tot en vinil o en CD, sí que era exclusiu perquè ho tenies físicament i ningú més ho tenia. Però avui dia, encara que sigui exclusiu, hi ha tanta música que és un mar per nedar amb cros, esquena, braça, amb tots els estils. Molt bé, salutacions a aquests i aquelles que m'esteu escoltant des d'un altaveu intel·ligent, o bé, per exemple, en línia online, o bé a través del podcast de Spotify, que a vegades va una mica encallat, i els millors, iVoox i Apple Podcast. També saludem els que ens escolteu i les que ens escolteu a través del sistema tradicional que és la FM.

al Bages, a l'Anoia, Lleida, Andorra, Formentera, Eivissa, Sitges i també a Cunit, a la Costa Daurada. Avui encetarem el Jordi Casas House amb temes que no els posaré sencers els primers

Bona Poquet hi ha el Cafè del Mar, o a Bangkok hi ha mil i un locals on posen house i música electrònica, o fan festes del Ministry of Sound. Molt bé, era Empatia, Orient, Jabbix, i ara una mica de Jeep

0: Is anyone else feeling anxious?
1: Jordi Casas House.
2: Si vols agafar una turca, vés a Istanbul, però no condueixis, que et portin.
0: Anxious. Is anyone else?
3: Jordi Casas House.

0: Molt bé, senyor Jordi Casas, Taus i Hit Parades. Aviam si en algun moment entreu-vos, encara que sigui amb una veu a moc, així, o fent un jingle. Jordi Casas House.
1: Jordi Casas House.

són sons dels 90. Per cert, si em voleu contactar, ho podeu fer a través d'Instagram, el meu nom d'usuari, Jordi Casas G.

Una cançó samplejada d'un tema molt i molt antic, com heu pogut comprovar, és la Dub Mix de Lucky and Simba amb Samba Disco. I ara molta atenció a la cançó de la trompeta. Federico Scavo, en grosso,

donant pas ara mateix a Joaquin Funk, John Sudwick i això que es diu Wet.

0: Nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio.
1: Si ets dels que creu que abans es feia millor música. Si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves. Si et consideres un amant del pop-rock, no t'has equivocat de dial. Des d'ara, gaudeix del Sac de Sons. 60 minuts amb la música que et fa vibrar. Sac de Sons. Música sense cànons ni taxes especials.
2: Què tal, com esteu a punt d'obrir, de deslligar i de posar en dansa un nou Sac de Sons? Sí, doncs. Vinga, va. Som-hi. Comencem avui amb els clàssics Erwin and Fire i aquesta clàssica de la seva discografia, el Boogie Wonderland. És la que serveix per donar-te la benvinguda i la salutació cordial de Xavier Gargalló. Junts compartirem aquests 60 minuts de música des d'aquí, la teva ràdio local.

Així hem començat a deslligar avui el nostre sac amb aquesta clàssica dels clàssics Earth, Wind & Fire. Era el Boogie Wonderland, i del Boogie Wonderland doncs ens anem al so de Simply Red. It's Only Love és una d'aquelles que ens va deixar a la dècada dels 80 i que avui ens ve de gust recuperar.

0: It's Only Love és un d'aquells grans treballs que ens va deixar a Simply Red i que avui ens ha vingut molt de gust en recuperar-lo aquí al Sac de Sons.
1: Sac de Sons, la música al teu estil.
0: També ens ve molt de gust recuperar aquest Change de Cheer for Fears. Continuem plegats a la dècada dels 80 i pràcticament ja 90.

Els Tears for Fears, que també, entre altres coses, ens van deixar aquest Change, aquell Woman, Woman in Chains, i el One to Rule the World, però avui ens ha agradat, doncs, recuperar aquest Change, igual que ens ha vingut molt de gust recuperar el Don't You, de Simple Minds.

0: I tant que sí, que aquesta l'has brincada, l'has cantada més d'una vegada. I si no és així, doncs mira, avui has tingut l'oportunitat.
1: Sac de sons. Pren-te'l com a mínim un cop per setmana. El millor remei contra l'estrès.
0: Doncs vinga, va, que anem ja ara sí directes al nostre remei. Fins ara ha sigut així una mica de placebo, però ara sí, música també de la nostra Billy Joel, My Life.

Aquest My Life, que té un bon grapat d'anys, però que sona molt bé i se'ns posa molt bé. La coneixes molt bé. Aquesta era d'en Billy Joel. Més cap aquí, eh? Ara ens anem cap a l'any 1989, àlbum de Tunnel of Love. Segurament ja saps de què és. El Boss. I el Boss aquí ens va recollir grans temes, entre ells aquest Billy

0: Si et vas perdre allò que sonava quan érem joves, fes com jo. Escolta El Sac de Sons, la música al nostre estil.
1: La música que continua sonant al nostre estil, fa un moment estàvem a l'any 1989 amb el Bruce Springsteen i aquell àlbum, el The Tunnel of Love. Doncs ara avancem uns quants anys més, no gaires més. Ens anem cap a ben bé als principis dels 2000. El Bon Jovi ens deixava també molt bones vibracions i ens ajudava i encara ens ajuda a desmelenar-nos. Say Isn't So.

Doncs ha acabat dient-ho ell ja també. Al final, Say It So és el so, és la, aquest tamarro que s'incluïa a l'àlbum Crash de principis dels 2000 d'en Bon Jovi. Nosaltres aquí al Sac de Sons no deixem encara el guitarrero i ens hi anem, però amb so de proximitat. Any 1994, retornaven després d'una petita pausa amb Pep Sala i el Carles, i tornaven amb aquell Junts de nou per primer cop, i aquí s'incluïa aquest gran El Futur és a les teves mans, noi.

0: Una bona quantitat de pop.
1: Una cullerada de rock.
0: Un polsim de disco.
2: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent. Sac de sons.
1: No deixis que t'enganyi. Sex and drugs and rock and roll.
3: Seguim aquí al sac, cuinant la nostra recepta musical. Hem tingut ja una mica de tot. I li falta, doncs, potser el so de les Bangles. Aquestes noies, encapçalada per la Susanna Hobbs, que va néixer, doncs, una mica així, diríem, de forma curiosa. La Susanna buscava noies per muntar un grup i tot el que anava trobant, doncs, no li es queia massa. Al final va posar un anunci dient que es buscaven noies maques, no ben bé així textualment, però realment era així. Buscava noies amb un perfil físic determinat, maques, podíem dir d'una altra manera, però així, perquè vull fer un grup i, vaja, em va trobar dues i el que va començar sent una anècdota es va cobrir de grans èxits, entre altres, aquest In Your Room.

Intensitat musical, la de les Bangles. Aquest era el In Your Room, però no deixem enrere la intensitat musical perquè li obrim la porta a Belinda Carlisle, algo que se'n deia We Want the Same Thing. Hey!

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Agatha Ciu, salta y viu, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0
3: FM.
4: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
5: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
6: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0
2: Dexter Ferrui.
4: La ràdio más refrescante de la Costa Daurada.
5: De dia i de nit.
7: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2. Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
5: Bonito.
2: Bar La Piña.
5: Todo me parece bonito.
2: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
5: Bonito lugar.
2: Bar La Piña.
5: Bonita la cama.
2: Buen rollo y familiar.
5: Se ve el mar.
2: Fidiguay paellas.
5: Y tú es el día.
2: Ven a conocernos.
5: Acaba de empezar.
2: Bar La Piña.
5: Bonita la vida.
2: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
5: El teléfono suena, mi pana.
2: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña. Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.
5: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Ei, tens calor? Sí.
2: Escolta, Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda de la...

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
1: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
5: Bonito.
2: Bar La Piña.
5: Todo me parece bonito.
2: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
5: Bonito lugar.
2: Bar La Piña.
5: Bonita la cama.
2: Buen rollo y familiar.
5: Se ve el mar.
2: Fideuay paellas.
5: Y tú es el día.
2: Ven a conocernos.
5: Acaba de empezar.
2: Bar La Piña.
5: Bonita la vida.
2: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
5: El teléfono suena, mi pana.
2: Enfrente de la comisaría de la policía local.
5: Así,
2: ah, no, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars...

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab-modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab-modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona.
4: Ei, tens calor?
5: Sí.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
6: La teva sintonia més refrescant.
7: Hola,

0: Bonito.
1: Bar La Piña.
0: Todo me parece bonito.
1: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
0: Bonito lugar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la cama.
1: Buen rollo y familiar.
0: Se ve el mar.
1: Fideuay paellas.
0: Y tú es el día.
1: Ven a conocernos.
0: Acaba de empezar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la vida.
1: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
0: El teléfono suena, mi pana.
1: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
3: Doner Pita Palace 2, en Cunit. Ven y disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Shek Kebab, Arroz con Carne, Menú Shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels. Y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shake kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palace 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palace 2.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Baixa.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la Fon 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda de...

0: Sergio, va. A Gratiu, Salta y Viu, amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Radio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Radio Cunit.
5: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
2: De Exer Ferruy te tega.
6: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
7: De dia i de nit.
8: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a acec.cunit@gmail.com. acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: Tot això per les passes de la millor platja.
2: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 8:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit. Quan aparco el cotxe allà al Pla de Mar i vinc a enregistrar els programes, sempre faig la mateixa cosa, que és passar per davant del forn i pastisseria Vilamajor i fotre'm un cafè. Aquella hora que vinc sempre és ple de gent. Gent de totes les edats, gent que hi va a buscar pa, gent que es deleix amb la brioixeria, gent que està embolcallant bombons i nens que es miren els pastissos. Això és un èxit, i és una història d'èxit que té un llarg recorregut i que explica també la identitat dels cunitencs, que esmorzen i mengen pa com Déu mana, cosa que no tots els pobles ho poden explicar. I la culpa d'això la tenen el Magí Vilamajor i també la Salut Pons, que és la nostra convidada. Salut, benvinguda.
3: Hola, bon dia.
2: Jo explico això perquè no és normal, i no és normal en els temps que corren. I dic que la vostra és una història d'èxit, que no vol dir que sigui una història fàcil. Com va començar tot això?
3: Bueno, va començar l'any 74, amb motiu de que el meu marit va fer de pastisser aprenent alguns llocs de Barcelona, va començar a Vilanova, després a Barcelona, i el meu sogre en aquell moment va dir, bueno, doncs tenia un local i va dir, muntem aquí una pastisseria. I, bueno, va començar amb 18 anys en aquella època. Amb la mala sort que el meu sogre també ajudava allà, bueno, la família, amb la mala sort que cap d'un any es va morir d'accident, de cop d'avui, res. Va sortir i es va morir. Va quedar el negoci muntat amb el meu home jove i amb el resto de la família. Llavors, bueno, nosaltres érem joves, ja el meu home i jo ja festejàvem, però vam decidir casar-nos a joves per tirar endavant el que havíem muntat. I, bueno, amb 20 anys jo i el meu marit amb 22, doncs es van portar a gestionar la pastisseria, que llavors només era pastisseria, no era pa. En aquella època a Cunit hi havia uns 300 habitants, no n'hi havia més, i, bueno, van començar així. Al cap dels anys, 10 anys, bueno, va haver un moment que vam decidir que a Cunit hi havia molt poca gent, només treballaves a l'estiu pràcticament, i Setmana Santa. A cap d'uns anys, 10 dels anys, vam decidir si continuàvem a Cunit o ens n'anàvem de Cunit, perquè, clar, era una lluita molt justa per poder continuar.
2: I va haver un moment que es podia haver acabat al Vilamajor.
3: Sí, vam valorar-ho, perquè, clar, a Cunit només treballaves a l'estiu. Vull dir, llavors, vull dir, sí, treballaves molt a l'estiu, però tenies que viure tot el resto de l'any. I llavors vam valorar si marxàvem o no, vam estar valorant. Però va ser el moment que es va alliberar el tema dels forns, perquè anaven per matrícules i no podies obrir un forn
2: fàcilment. Això ho has d'explicar, és a dir, no qualsevol podia obrir un forn.
3: No, hi va haver un moment, passava com a les farmàcies. Les farmàcies, els estancs, no es podia obrir qui volia. Tenia que anar persones, d'habitants, i anaven amb unes matrícules, anava controlat. Si no et donava permís el govern en aquelles èpoques, tu no podies obrir un forn, com encara passa amb les farmàcies i passa amb els estancs. El que passa que els forns en aquell moment es van alliberar. No recordo si devia ser als anys 80 o 81, es devia, o 82 potser, es va alliberar. I alliberar-ho, bueno, vam valorar si fer, començàvem a fer de forners i pa també, i complementàvem una cosa amb una altra. Teníem un solar al costat d'on nosaltres estàvem, vam agafar, que era de la meva sogra, li van comprar, i vam començar a construir, vam fer el palla. I d'això, pues, bueno, entre una cosa i l'altra, pues, han passat 52 anys de tot plegat.
2: Es diu ràpid, eh?
3: Sí, han passat. Han passat, però bueno, sí, han passat.
2: Bueno, han passat i les heu passat de tots els colors.
3: Pues sí, hem lluitat moltíssim, la veritat que sí. Van començar molt joves, molt. El meu marit amb 22 i jo amb 20.
2: Buah, aquesta edat...
3: Sí, avui en dia és impensable, no? En aquella època ara ho penses i dius, bueno, és com a suïcides, no? Sí, i van començar que ja teníem, no recordo ben bé si eren 5 o 6 persones. Això va anar augmentant amb els anys. Fins hi va arribar una època abans de la crisi que quasi vam ser 38 persones.
2: 38? Sí. O sigui, donàveu feina a 38 sí. persones, la qual cosa vol sí. dir sí. que éreu segurament l'empresa de Cunit que tenia més treballadors.
3: Hi va haver un moment que sí. Després l'Ajuntament es va superar i suposo que ens va... Ja després, quan van aparèixer els supermercats, que aquesta gent abarca molta gent, doncs ja es va superar. Però hi va haver un moment que sí, que érem els que més treballadors teníem. Vam continuar, va arribar una crisi, diverses crisis, vam anar aguantant-les. Després va arribar la del 2010, que aquesta potser va ser la més dura, que vam tindre que treure gent, que ens va doldre molt, tindre'ls que despedir. Però bueno, va ser la solució de treure gent per aguantar tot l'altre. Bueno, vam superar aquesta crisi, vam superar-la. Ara en aquests moments som 28 persones treballant, una altra vegada.
2: Déu-n'hi-do.
3: Vam superar un incendi l'any 18.
2: Un incendi?
3: Sí, vam superar un incendi. Va ser dur. Amb una part, al primer sòtano, que hi havia unes calderes que escalfaven els forns. No es va encendre, però el foc de calor i de fum d'un oli que desprenia va deixar tot. Els sostres es queien al guix, les instal·lacions de llum desfetes. Vull dir, va ser dur. Va ser dur, però bueno, també vam superar-ho. I seguim aquí. Seguim aquí. Superant coses, sí, sí. Sí.
2: A veure, el que queda bastant clar és que sou, jo diria, una empresa de vocació, perquè allò que esteu oferint al públic és de qualitat, i avui en dia, que ja estan alliberades les matrícules de forns i en pastisseries, es veu molt poca qualitat a molts llocs.
3: Bueno, amb aquest tema que ara em treus, és un problema avui en dia el tema de continuïtat d'aquestes feines, tant Clar. De forn com de pastisseria. Les forns, antigament no es tancava cap forn. Els forns tenien continuïtat o es traspassaven. I pràcticament les pastisseries també passava el mateix. Avui en dia això s'ha acabat. Forn que es jubila... Forn, no parlo que coguin pa, eh? Forn que jubila pràcticament no continua ningú.
2: Yeah.
3: No ho vol ningú. I pastisseries tres quarts de la mateixa. Són negocis molt sacrificats, molt, has de treballar moltes hores, i la gent jove això no vol. Si no hi ha continuïtat de família, no continuen aquests forns. I és una pena perquè avui en dia poses a mirar, no sé si a tota la província de Tarragona... n'hi ha molt pocs forns que elaborin, eh?
2: Molt pocs.
3: No parlem de llocs que venen pa, pastaleria, tot el que vulguis, però que elaborin molt pocs.
2: O benzineres.
3: Bueno, sí, qualsevol lloc venen pa, venen pastisseria, venen
2: coses.
3: Venen. I, però forn i pastisseria de vostra. Costa molt trobar personal que sàpiga de l'ofici.
2: Com ho feu? Perquè, clar, no hi ha formació d'això.
3: Antigament es formaven els propis locals. Tenies aprenents que anaven formant-se i continuaven. Hi havia escoles de pastissers. Ja el Gremi de Barcelona té una gran escola.
2: Sitges, també, no?
3: és més
2: de
3: cuina, i això ja és uns anys cap aquí, però el gremi de Barcelona, des de fa molts anys, potser des dels anys 75, no sabria dir-te, però ja tenia molt bona escola d'allò, i sortia gent preparada, ben preparada. Escola de... El forner no hi havia tant, hi ha escola de forners a Barcelona també existeix. Però clar, què passa? Que molta gent jove va avui en dia pensant-se que, bueno, faig alguna cosa, però clar, quan es veuen els horaris que s'ha de treballar, que s'ha de treballar festius, diumenges i tot, doncs molta gent, encara que hagi fet el curset, no continua. És que vam de formar els obradors. Uh-huh. Obrador de pastisseria o obrador de pa. Acabaves de formar-los i aquella persona passava uns anys amb tu i passava d'aprenent a oficial de segona, oficial de primera, fins que era inclús encarregat o mestre d'allò. Això en altres, vull dir, mira, ara no fa gaire es va jubilar un noi que va començar amb el meu home, que tenia 16 anys. Vull dir, ha estat tota la vida treballant. Des del dia que es va obrir fins ara, l'any passat es va jubilar. L'any passat? Sí, un any i mig, deu fer. Tota la vida, va començar de res, no sabia res, i acabat jubilant-se, era d'allò, tenia l'ofici completament perfecte.
2: Això és una garantia.
3: Sí, nosaltres, per sort, avui en dia, encara tenim gent d'anys. Uh-huh. Tenim gent d'anys treballant, que això és l'únic avantatge que tenim. Tenim gent de curta durada, de fa poc, però tenim gent de molts anys. Vull dir, tinc dependentes que fa 47 o 48 anys. Uh-huh. Estan a punt de jubilar-se. Una, per desgràcia, es va morir ara fa un any i pico. Es va saber molt greu perquè va ser la primera dependenta que vaig tindre d'aquí a Cunit. I es va morir de cop, la Dolores. Però tinc gent, l'encarregada de l'obrador ara deu fer 30 anys, que uh-huh. és dependentes de 10, vull dir... Gent d'anys tenim, per sort, perquè trobar gent avui en dia que vulgui fer aquest ofici costa moltíssim. És un problema.
2: M'estàs dient que l'empresa és una mica una família.
3: Sí, bueno, intentem que ho sigui, però amb 28 persones és complicat que sigui una família, avui en dia. Sí, és complicat. El que és complicat avui en dia trobar gent que vulgui treballar. D'això, m'imagino que d'això de restauració són feines lligades, d'horaris... De treballar festius, i avui en dia la gent no està...
2: Com són els horaris? Para en algun moment del dia la producció de Cal Vilamajor? O...
3: Bueno, para poc, perquè, clar, els horaris canvien molt. Tenim els horaris de botiga, de matí i tarda, bueno, un horari, i després hi ha els forners que entren a una hora, que normalment és a les 10 de la nit fins que fan les seves horari, depèn del dia, també belluguen l'horari, va davant o enrere... Fan les seves 40 hores, però pot bellugar, perquè si és per l'estiu potser comencen una mica més aviat, a l'hivern comencen més tard. I a l'obrador fan un altre horari, perquè comencen més a la matinada i acaben més cap al migdia. M'entens? Sempre hi ha algú a casa, com dic jo. Sempre hi ha algú, o l'obrador de pa, o l'obrador de la pastisseria, o la botiga, sempre hi ha algú, perquè fan diferents horaris.
2: Tu t'ocupes de la part administrativa?
3: Bueno,
2: deus estar...
3: No, m'ocupo...
2: Saturada.
3: A l'administració tenim una noia bastant eficient, la veritat. Bueno, dues, però una és la que porta. I llavors, el que més és controlar... Estic més a botigues per controlar temes de botiga que no. Bueno, ara hi ha la meva jove, és la que em va substituint. Ja ho fa. Jo ara ja quasi li dic que l'ajudo amb ella, que ella faci.
2: Ja està,
3: i el
2: ja
3: meu
2: toca.
3: Fill i el meu fill els comporten. Però bueno, sí, són ells. Ara són ells i jo els ajudo. Jo dic, diu-me el que haig de fer.
2: El teu marit va començar a prendre la Blanc de Vilanova, que en aquell moment era el màxim que hi havia a Vilanova.
3: El Jaume Blanc era un gran pastisser. Va estar molt poc temps. Després va passar a Barcelona... Va estar a la Colmena i va estar en una gran pastisseria que es diu Baixes, pastisseria Baixes de Barcelona. I després ja va ser quan es va muntar, vull dir, ja es va muntar aquí, sí.
2: El teu fill el va enviar a la Hoffman, que no és poca cosa.
3: No.
2: Devia costar uns quartos, eh?
3: Sí, sí, que va costar, però bueno, invertir en ensenyament és una bona cosa. En altres coses no, però ensenyament crec que és una bona cosa, sí. Va estar a la Hoffman... Quasi 3 anys.
2: 3 anys, eh?
3: Sí, sí.
2: Anava... Bueno, deu cuinar, deu ser reina.
3: Cuina molt bé, sí, però...
2: Millor
3: però,
2: que
3: bueno,
2: tu.
3: Sí, no, jo no. I, bueno, cuina molt bé i després també bueno, porta la gestió del negoci, la feina, bueno, tots. Tothom intenta fer una mica de tot a casa. Perquè s'ha de fer, per força.
2: Hem parlat de Carmela Major, després parlarem de Cunit, però ara anem a sentir el John Lennon.
3: Molt bé.

0: pregunto per Cunit, per aquest Cunit que el que vas arribar fa més de 50 anys i que tant ha canviat. Com era això quan tu vas aterrar aquí amb el teu marit?
1: Bueno, el meu marit és d'aquí, vull dir, els meus sogres eren d'aquí.
0: De Can Nicolau.
1: La meva sogra, tercera generació, nascuda a la masia de Can Nicolau, per part de, bueno, i després part del resto de família venia de les masies de Cal Sego, de Can Toni, tots eren família, diverses generacions. L'únic, el meu sogre, estava a la masia de la Casa Vella de Segur. I el meu home va néixer a la masia de la Casa Vella de Segur, que em sembla que va ser l'últim que va néixer allà, ja no va néixer ningú més.
0: Que sàpiga la gent que la més bonica ermita romànica del Baix Penedès és el que queda d'aquella masia.
1: Era, jo no la vaig arribar a veure en peu, però m'han dit que era impressionant. Tenia
0: la masia.
1: Era impressionant, no com a construcció, com a grandesa. Tenia per recollir moltíssim vi, cups, tenia, diu que era impressionant. La masia era gran, no una gran masia com a bonica, ja. com d'agricultura, que era impressionantment important. Collien tot segur collia aquella masia, vull dir, ja. Tot. I per part de la masia Nicolau, doncs ja es coneix més, i també collia un munt de terreny, tot el que és ara, tots aquests camps de per aquí, collien tot, els avis del meu home. I, bueno, jo vaig arribar aquí, clar, Cunit era, devia haver-hi 300 i pico d'habitants en aquella època. Bueno, la gent tot es coneixia, la gent de poble, que tot es coneixia. Avui en dia ja pràcticament queden 4 dels de poble. Bueno, que del poble nascuts aquí n'hi ha moltíssima gent, però bueno, dels d'abans es coneixia tothom, el casc antic. Tothom es coneixia pels noms de les cases, el de cal aquí, el de cal allà. Clar, era una cosa nova per mi. Jo venia de Vilanova...
0: Venies com si vinguessis de la ciutat.
1: Sí, venia, que inclús amics meus deien, ui, a Cunit, que d'allò, i els hi deia, bé, jo pensava, dic, estic a 10 minuts de Vilanova en aquella època. A més, no hi havia el trànsit que hi ha ara, m'entens? Perquè ara, avui en dia, sí que hi ha el trànsit, però llavors posaves a Vilanova en 10 minuts. No em semblava estar lluny. Però hi ha gent que venien amics meus em deien, uf, on estàs? Això és molt petit, això... Però bueno, no, em vaig adaptar bé, molt bé, me vaig adaptar. També tenia tanta feina que no em donava gaire temps de dir m'avorreixo aquí a Cunit, no. Bé, la gent del poble bé i d'això, bé. Ha canviat molt, Cunit, vull dir, ha canviat molt. Podien...
0: Ha canviat per bé o per mal?
1: A veure... Què et diria? Si t'haig de dir lo del meu home, què et diria? Et diria que es podia haver fet una cosa més maca. Perquè era un bon clima, unes bones platges, hi havia molt per poder construir i potser no s'ha fet com es tenia que haver fet. És una pena dir-ho, però és així. Ara ja no es pot fer res. S'ha desgraciat tota la costa? Tota, no aquí.
0: No aquí.
1: Ovelles, vull dir, molt. Però que es podia haver fet una cosa bona. I quan va començar, els primers turistes... a dins del nivell que hi havia llavors i la construcció que hi havia, es va començar bé. Venia, no gent de diners, potser venia un tipus de gent...
0: Bueno, gent de diners, els alemanys de les...
1: Bueno, els animals, els alemanys sí, però després es van començar a fer la gent de Barcelona, que tenia un petit negociet, autònoms, d'allò. Va començar amb aquest d'allò, que si es hagués continuat així, es hagués pogut fer una cosa d'allò. Però bueno, ja es va començar a construir malament, aquí baix a la plana aquesta d'aquí baix, i sí. Això va comportar ja un altre tipus d'ambient. És una llàstima, perquè no es tenia que haver fet, però bueno, es va fer i no es pot ser a fer res. I ja està.
0: Que Cunit hauria estat més com Sitges que no pas com Segur de Calafell.
1: Sí, jo crec que hagués estat alguna una miqueta més de nivell.
0: Els turistes, per exemple, per vosaltres han hagut de ser una font important de clientela.
1: Sí, però bueno, estàs fent unes ofertes i uns d'allò que no comparis amb segons que de Barcelona o de Vilanova. No, jo recordo el meu sogre que ell tenia el hostal Sant Magí i venien turistes i alemans que consumien, arribaven a consumir una quantitat de peix fresc bestial. Tot el dia consumien i venien 3-4 mesos.
0: Sí.
1: I vivien tot l'any d'això. Yeah. Vull dir, era, ells deien, però és que, bueno, era bestial, això. És impensable, no? Vull dir, no. I on hi havia la pastaleria, hi havia muntat un bar també, i també l'omplia al costat, hi havia com un pati, que allà es veu que posaven billars i això, i també turistes a l'estiu, que bueno, que es veu que d'allò. I després, no sé si saps que a Cunit hi va haver la primera discoteca de la zona.
0: Que era?
1: On té, a la pastaleria.
0: On té, a baix, no?
1: Sí, al Costa Daurada hi havia una discoteca. Bueno, que es veu que va funcionar uns anys i es veu que va tindre un èxit bestial, fins que sembla ser que això ho va muntar el meu cunyat gran, sí, el germà del
0: meu home.
1: És
0: aquella escala que hi ha darrere del mostrador que baixa?
1: No, no, està per l'altra banda.
0: Està per l'altra banda.
1: Bueno, donava, allò ho vam obrir després, però sí, donava, però entraves pel darrere, pel jardí per darrere. Això ho va muntar el meu cunyat gran, perquè tenia un amic que estava a Anglaterra i venia d'Anglaterra i deia, allà hi ha discoteques i pubs, anem a fer... I bueno, el meu sogre va dir, pues, si voleu, feu-ho aquí. Va estar obert, va tindre un munt d'èxit, es veu. Jo no ho vaig arribar a veure, però m'ho expliquen, el meu home sí que ho va veure, fins que hi va haver un incendi a Grenoble. Va haver un gran incendi a l'època, pels anys 70, al principi dels 70, 72 o 73, d'una discoteca que es va morir molta gent cremada.
0: Sí,
1: i llavors van sortir unes normatives aquí a Espanya que no hi eren, que van dir que si no hi havia sortides d'incendi, que no sé què, i llavors el meu sogre va dir, ni parlar-ne, es tanca, i s'ha acabat, i es va tancar. Però sí, sí, va haver la primera discoteca, que no recordo el nom. Los Unos? No, Los Unos no es deia. No me'n recordo el nom.
0: Jo em conec més d'un que me'l sabrà dir.
1: Sí, no, i el meu home també te'l sabria dir, però jo no me'n recordo. Ara no em ve al cap el nom, sí.
0: I a part de treballar des dels 20 anys com desgraciats, sí, moltes hores al dia, què fèieu per divertir-vos?
1: Els primers anys, res.
0: Res.
1: Després, amb els anys, teníem l'avantatge que a l'hivern, que era quan podíem sortir, ens agradava anar a esquiar i anàvem a esquiar altra setmana, un parell de dies o tres, que era quan no hi havia ningú i podíem esquiar sense ningú les pistes, que anava de fàbula, perquè no trobaves cues. No, la veritat és que grans coses no havíem fet. No. És un negoci molt lligat, que has d'estar moltes hores i sortir massa, no. Dedicar-nos a la feina, als nostres fills, i ja està, no, res més. No, no, el tema es va ser així.
0: Els fills vostres han crescut aquí?
1: Sí. Els meus fills d'allò, el meu fill continua, juntament amb la Glòria, i ara d'endavant, en vés del Magí i la Salut, bueno, ja la gent ja els coneix, però cada vegada serà més l'Eduard i la Glòria, que són els meus, el meva jove i el meu...
0: Ho fan bé, ara que ens escolten?
1: Sí, està, la veritat és que sí. Hi ha bon ambient, bona entesa amb nosaltres, i sí, no ens podem queixar. No em puc queixar, no perquè siguin els meus fills i els defengui, no els puc defendre. La meva filla ja va dir que no, que ella no. Ella va estudiar, és microbiòloga, i no viu ni a Cunit, perquè la feina seva no li permet i està fora de Cunit. Però sí, no. I a més, una feina de família mitja és malament.
0: No, clar, acaba, no existeix. No.
1: Ella va dir que no, però nosaltres també ho vam celebrar, perquè crec que és millor que cadascú es dediqui a una cosa. Coses de família, negocis en família, malament.
0: Bueno,
1: crec. Alguns funcionen, però... Però, bueno, quasi... No per cap problema, perquè ells s'entenen molt bé, els dos germans, però no, ella va dir que no, que ella volia fer una altra cosa i ja està. En cap moment va plantejar-s'ho quedar-se a casa.
0: Com es manté l'exigència professional a aquestes alçades? És a dir, per oferir el que esteu oferint a diari, no li pots treure l'ull de sobre a la feina.
1: No. I a part, avui en dia ha canviat molt tot, hi ha moltíssimes normatives al treball, però moltíssimes, que les has de fer complir, com a sanitàries, com de transgèniques, de elaboració, tot... És complicat, de riscos laborals, és molt complex avui en dia. Molt, molt, molt. Molt complex.
0: Quin és el producte estrella de Vilamajor?
1: No en tenim una estrella, perquè venim de tot. No tenim una cosa, dius, és que destaca per això. No, crec que venim una mica de tot i no tenim una estrella, No. A més, aquí a Cunit no hi ha... A vegades hi va haver una època que l'Ajuntament... Va dir una pasta típica de Cunit. I el meu home els hi va dir, a veure, aquí a Cunit mai hi ha hagut pastisseries. Hi havia el forn de tota la vida que hi havia hagut d'anys, panys, però no hi havia una, allò,
0: una tradició.
1: No hi havia una tradició com pot haver-hi a Vilanova els borregos, bueno, o pot haver-hi a Vendrell els bufats.
0: Sí.
1: Aquí no hi havia tradició. El meu home, és que no hi havia pasteleria abans de clar, començar el meu home. Llavors va dir, tradició no. Sí que es va... llavors van dir, home, doncs fes algo, fes algo. Llavors el meu home es va...
0: Van
1: fer, va fer una pasta que es deien els garrofins. No es va fer més, perquè és, a veure, és com una espècie de pasta seca. Es va fer i hi ha la fórmula feta. Es va fer i el meu home va inventar algo que pogués dir dins... La, i aquí el que hi havia era ametlles i garrofes.
0: Yeah.
1: I garrofers. I va fer una cosa amb una mica de farina de garrofa. La veritat és que eren bones, però clar, la gent no és com anar al Vendrell a comprar els bufats, bueno, que s'ha perdut també,
0: o les llunes de
1: les
0: Vilanova.
1: Les llunes de Vilanova, que també ara hi ha, és que no queden pastisseries
0: que
1: de Vilanova.
0: Que se les van inventar Cal Blanc. Sí, és que no se les inventés el teu marit.
1: Quan... No, no hi eren, no hi eren. Llavors es feien els borregos a Vilanova, que era molt semblant a un... No, els bufats són els de Vendrell. El Bufell, molt semblants als bufats. Però bueno, és que avui en dia no sé què els farà. Perquè Vilanova aquí queda, de pastisseria.
0: No.
1: El Blanc i no sé qui més hi ha, perquè pastisseria, pràcticament no en queda. Perquè ara no fa gaire va tancar una.
0: Ja.
1: Vull dir que, no sé, perdrà, tot això es perdrà.
0: Tot això perdrà. És una llàstima.
1: I a Vendrell també, pastisseries de tota la vida també.
0: A Vendrell hi ha el relleu, eh? Ja t'ho dic ara.
1: Bueno, hi ha el d'això.
0: L'Oriol.
1: Sí, l'Oriol, és l'únic que hi ha. És l'únic, perquè no
0: fa... I a ell li passa una cosa com a vosaltres. Diu, cau en Déu, si jo estigués al Passeig de Gràcia, això que faig ho podria vendre a un altre preu. I aquí em
1: no
0: diuen...
1: Pots. Que és car.
0: Que és car.
1: Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, és veritat, això, és veritat, sí.
0: Salut. Sí, és...

Seguindo.

0: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
1: Cunit al dia.
0: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
1: Cunit al dia.
0: Amb Jaume Asens.
2: Si ets dels que creu que abans es feia millor música, si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves, si et consideres un amant de la bona música, no t'has equivocat de dial. Els diumenges a les 12 del migdia i els dilluns a les 2, Ràdio Cunit et presenta Sac de Sons, 60 minuts amb la música que et fa vibrar. Xavier Gargalló et presenta Sac de Sons, música sense cànons ni taxes especials.
3: El meu balcó està buit.
4: El meu balcó està ple.
3: El meu balcó és gris.
4: El meu balcó és multicolor.
3: M'agradaria sortir al balcó i tenir la sensació que estic al mig del camp.
4: M'encanta sortir al balcó i tenir la sensació que estic al mig del camp.
5: Els dos són pagesos de ciutat i volen compartir amb tu la seva afició per l'horticultura urbana. Tots els dilluns, a les 3 de la tarda, escolta'ls a Ràdio Cunit.
6: Ciència per a tots és el teu nou programa on parlarem d'astronomia, física, cosmologia i personatges, d'entre d'altres temes. Soc Jaume Campos i seré l'encarregat de guiar-te per al fantàstic món de la ciència. No pots faltar a la nostra cita a Ràdio Cunit. T'esperem.
7: Tots els dilluns a les 6 de la tarda i repetim dijous a 8:15 del vespre.
8: Podés elegir correr solo o trabajar en equipo y llegar lejos.
9: ¡Balones fuera!
8: ¿Qué decidís?
10: Lo puedes escuchar en Radio Cunit, en la sintonía 107.0.
8: ¿Qué vas a querer llorar?
9: Todos los lunes a partir de las 18:30.
11: ¡Sube la mano y grita gol! Oh, oh.
9: ¡Balones fuera! Dirigido por
10: Juan Manuel Díaz. Programa exclusivo solo para fútbol femenino. Se darán clasificaciones, resultados, entrevistas y todo relacionado con el fútbol femenino.
9: ¡Balones fuera!
12: Hola, amics! Cada dilluns i cada dijous, a partir de les 10 de la nit fins a 11:45, al Penalti, amb tota la informació esportiva i un xic de diversió, aquí, a Ràdio Cunit, a la 107.0 i a www.radiocunit.org.

0: Dance Zone, el programa que fa un repàs a la música dance entre els anys 2000 i 2009, és a dir, l'última dècada musicalment parlant.
1: Tots els dissabtes a les 3 de la matinada, Dance Zone. Amb Coverman DJ, repetint dimarts a la 1 de la matinada.
2: Ja és aquí el teu programa musical, Musicalia 2.0, on t'expliquem anècdotes, curiositats, biografia dels teus cantants i grups favorits i, sobretot, et farem recordar les seves cançons més conegudes. Sintonitza Ràdio Conito els divendres de 3 a 4 de la tarda i en redifusió els dimarts de 6 a 7 del matí i no et quedaràs indiferent. Escolta Musicalia 2.0 i sent la música.
3: Ràdio Cunit
4: 107.0
3: radiocunit.org.
5: And for love's sake, each mistake, oh, you forgave, and soon both of us.
6: Molt ben trobats, benvinguts. Aquí i ara comença una altra de les edicions de Remember Sound, el programa que es fa recordar i ballar les músiques dels anys 70, 80 i 90. Aquí a Ràdio Cunit, el teu dial. Conduït i dirigit pel DJ Mickey.

0: ens enrotllem més i deixem pas al primer tema.
1: Ells són els senyors de Hot Chocolate. Yo, second time.

Al teu programa. A la teva sintonia. Remember Sound. El programa que et fa ara escolta totes aquelles músiques que escoltàvem i ballàvem aquell temps. Els temps eren els 70, 80 i 90.

i seguim la línia de la setmana passada. Ara sentem el senyor James Brown. Estàs escoltant el teu programa Remember Sound. Totes les setmanes a aquesta hora a la teva sintonia.

Yeah.

El senyor de James Brown. I ara

piadas de la mala compañía. The Wonder Bell Girls, perdón, is Rain Man. Per tots aquells que acabeu de sintonitzar la sintonia. Esteu al programa Remember Sound. Programa que et fa recordar aquelles músiques que vas veure amb els anys 80, 90 i 70.

per tots aquells que acabeu de sintonitzar. Recorda que estàs al programa Remember Sound. I ara anem a la companyia dels senyors de Villas People. In the 90s.

0: al Señor. The BS People. In the name. I ara anem a la companyia. Del senyor Sister.
1: We are family.
0: We are family. Estàs al teu programa. Estàs escoltant Remembersa. El programa que et fa escoltar la música d'abans. Per ballar-la avui i ara.

als senyors de Sister, avui amb el teu programa a la teva sintonia. I ara ascendem a la companyia dels senyors de Odyssey. Going back to me what? Odyssey.

34 són els minuts que passen. Des de què hem començat? Amb els senyors de Odyssey anem. Els senyors de Trump. Disco Infierno. Amb Remember Sound. Correu electrònic obert. djmiki@remembersound.org. Tots aquells tindran premi. Gentilesa del Papa Lambique de Comarrugas.

els senyors de Trump. Ells són la vell, Lady Marmalade.

vous voulez escoltar alguna cançó, ja ho saps, djmiki@remembersound.org. I en premi, gentilesa del Papa Lambique de Comarrugà.

Diana Ross. Remember Sound. El teu programa. I ara anem a la companyia de Rick James, Super Freak. Deu minutets per la recta final.

el senyor de Rick James, Super Freak. I ara anem a la visita d'Ottawa. Disco. Recordant els sons, Remember Sound.

i no volem acabar el programa d'avui. Oh, si no escoltem els senyors de Chic, Lefebvre.

aprofitem aquesta pausa la cançó per despedir-nos. Qui ha estat aquí amb vosaltres, el DJ Miki, amb el vostre programa Remember Sound. Esperem que hagi sigut del vostre grat el programa d'avui. Hem continuat amb la línia de la setmana passada. I tornarem la setmana que ve a la mateixa hora. Bona tarda. I fins la setmana que ve.

0: Ràdio Cunit.
1: El 107.0.
2: Si quieres escuchar a un artista, un grupo, una orquesta, un estilo, una época, has de sintonizar Radio Cunit los domingos a las 22 horas, las 10 de la noche. Y si te ha gustado, puedes volver a escucharlo el martes a las 6 de la mañana. Te espero.
3: Esto es Música con Juan Buendía.
4: Hola, soy Josep María Jurado. Cada diumenge a les 23 hores i cada dissabte a les 3 de la matinada a la teva emissora, a Ràdio Cunit. Recorda, cada diumenge a les 11 de la nit i cada dissabte a les 3 de la matinada, Hot Dance 80 amb la millor música dance de dècades anteriors.
5: Per fi arriba, a través de les teves zones hercianes, un nou programa que revolucionarà el panorama radiofònic. Monotrònic. Un espai on farem pedagogia sobre la música electrònica, donant a conèixer aquest gènere o redescobrint-lo. Repassarem tots els seus estils musicals i, com no, farem monogràfic dels millors grups representatius d'aquest estil, com també els millors productors.

0: diumenge, que tots els dilluns, de 8 a 10 del matí, estaré a les ondes d'aquí, d'aquesta gran casa de Radio Cunit.
1: Discofens.
0: Sí, sí, Discofens, on la música es pot escoltar. Recorda, Discofens, tots els dilluns, ja parlo de fusió, els diumenges de 1 a 3 de la tarda. Bueno, espero que m'escolteu. Una abraçada a tots i ens veiem.
1: Discofens.
2: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
3: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
4: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La bona
5: a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla als vianants.
2: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
6: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí...
7: Cunit al dia.
6: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
7: Cunit al dia.
6: Amb Jaume Asens.
8: Atenció! Tots els dilluns, de 6 a 8 del matí, no et pots perdre Pop Music.

0: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. En l'edició d'avui, a la història del High Energy, els protagonistes seran els Village People. També parlarem de Lime, perquè el maig del 2026 ens va deixar The Nice Lepage. Parlarem de la festa homenatge que es va fer a Badalona al malauradament desaparegut Josep Maria Castells. I escoltarem avui una mica de Tecnopop. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. Village People és un dels grups més emblemàtics de l'era disco. Fou creat el 1977 a Nova York pels productors francesos Jacques Morali i Henry Betolo, al costat del cantant Victor Willis. El nom del grup prové de Greenwich Village, un barri neoyorquí famós per la seva vida

La formació original estava composada per 6 personatges inspirats en estereotips masculins americans. Victor Willis, policia. Philip Rose, indígena americà. David Hodo, obrer de la construcció. Alex Brilli, militar. Glenn Hughes, motociclista. I Randy Jones, vaquer.

La seva combinació de disfressos, cridaners, coreografies i cançons enganxoses els va convertir en un fenomen mundial durant l'auge de la música disco de finals dels anys 70.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Ens ha arribat una notícia dolenta. I és que el mes de maig del 2026 ens va deixar la vocalista de Lime, Denise LePage. I si no arriba a ser per aquesta notícia, doncs ens havia passat completament desapercebut de que la música i la lletra la feien Denise i Denise LePage, però que en directe el representaven Joy Dorris i Chris Marsh. Vam tenir l'oportunitat de veure'ls en directe a Discoteca de los 80 a Madrid i a Barcelona. També varen actuar a València. Però és això. Ens ha deixat els dos components de Lime. Denise LePage ens va deixar el 2023 i tres anys més tard, Denise LePage. Sempre tindrem en records els grans èxits, perquè varen tenir més d'una cançó que fos èxit a les pistes de ball.

0: El 24 de maig del 2026 se li va fer una festa d'homenatge a José María Castells a Badalona. I és que aquest DJ productor ens va deixar el 31 de desembre del 2024. Molts convidats a aquesta festa, molts DJs i la presentació de la seva filla Nàdia com a futura DJ.
1: Bueno, ara fa un moment us deia que tenim un buit molt gran, el tindrem tota la vida, però atenció, perquè no estava pensant en el més important. Us presento en Nàdia Castells. Que avui, amb tot l'orgull, porta la samarreta del Dream Team. I sabeu què? El seu pare sempre ha estat molt orgullós d'ella. Però a partir d'ara, ella vol ser DJ. I està aprenent. És el millor que creiem que pot passar. I tant, Nàdia, aquest buit l'omples tu ara mateix. Un fort aplaudiment. Nàdia Castells, punxant!

Dave!

0: no. A ver.
1: Això era l'estrena com a DJ de Nàdia Castells, la filla de Josep Maria Castells, que l'està ensenyant que el productor Julio Posadas. I en aquesta festa es va presentar un doble LP, dos LPs i dos CDs amb treballs inèdits de Josep Maria Castells, que han recopilat i que tenim aquí, a Hot Dance 80.

Hola, què tal? Soc Josep Maria Castells del Dream Team i vull enviar una salutació molt especial a tothom que està escoltant Hot Dance 80, el programa presentat per Josep Maria Jurado.

sóc Mike Platines, una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

fa 16 temporades que fem Hot Dance 80. I coneixem molts DJs. I les demanem a veure què els agrada. A Josep Maria Castells li agradava tot tipus de música, però hi ha tres cançons que li encantaven. El John Miles, amb el que hem obert aquesta part de Hot Dance 80. El Mico Mission, How Old Are You? I la cançó de Pilion, Happy Children. Així doncs, avui escoltem una mica del que li agradava a Castells.

La música de Mi Commission avui és protagonista a aquesta edició de Hot Dance 80. I ara ens arriba aquesta cançó de Pete Lyon, que ens arribava a finals del 83. Això és la Quitxalla Feliç.

Fins aquí el nostre record per a en Josep Maria Castells i la currada que han tingut la seva vídua i el José Sala. Avui, doncs, he tingut el plaer de conèixer en José. I, lògicament, no va amb el micro a sobre. Hem tingut una xerrada tranquil·lament de com va anar la festa, de qui està ensenyant a punxar a la Nàdia, de les perspectives de futur. De que aquests discs, aquests discs que han sortit editats, no podien incloure la paraula Megamix, i per això es diu col·lecció d'inèditos, i altres coses que

0: Seguim nosaltres aquesta edició de Hot Dance 80.
1: Hola, sóc el Jordi Carreras i envio una forta salutació per la gent que escolteu el programa Hot Dance 80 presentat pel Josep Maria Jurado. Que duri molts anys i sempre molta força a tota la gent que ens encanta la música dels 80. Escolta Hot Dance 80 de Josep Maria Jurado.

La música dels OMD, Orchestrals Manoeuvres in the Dark, maniobres orquestrals a la foscor. Formats a Birral, Merseyside, Anglaterra, el 1978, per Andy McCluskey i Paul Humphries. OMD va néixer de la fascinació per Kraftwerk i el desig de combinar l'experimentació electrònica abstracta amb la sensibilitat del pop melòdic. I ara escoltem la música de John Fox, que va néixer a Lancashire, Anglaterra.

la música de John Fox i el seu Europe After the Rain, Europa després de la pluja, anem a escoltar una música que ens arriba d'Escòcia.

Hem anat d'Anglaterra a Escòcia. I ara d'Escòcia ens anem cap a Düsseldorf, Alemanya. Ells són els Duff, Deutsche Amerikanische Freundschaft, format el 1978 per Gaby Delgado López, vocalista d'origen espanyol, i Robert Gold, bateria i seqüenciadors.

Avui el Tecnopop és el protagonista d'aquesta edició de Hot Dance 80. Ens anem a...

Martin Guerre i Ian Greig Marsh van abandonar la primera encarnació de Human League. I el nom Heaven 70 el varen prendre d'una banda fictícia mencionada a la novel·la La taronja mecànica. I si Martin Guerre va marxar de Human League, escoltem aquesta formació amb Don't You Want

Hem passat per Anglaterra, per Escòcia, per Alemanya. I ara el Tecnopop ens arriba des d'Estats Units de la mà de Devo.

la banda Devo varen basar tot el seu concepte artístic en la teoria de la devolució, la idea de que l'humanitat, en lloc d'evolucionar, s'estava desmoronant i tornant-se més estúpida i conformista. Això era el 1973 i estem al 2000... Fla! I el món segueix igual de boig.

i ara entrem amb el Tecnofit a casa nostra. És azul i negro i no tengo tiempo.

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció, la Susi Bautista i Navarro. Des de la coordinació tècnica i musical, Barba Roja Show. I aquí, dirigint, editant i presentant, un servidor, Josep Maria Jurado i Escobar.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
5: Bonito.
3: Bar La Piña.
5: Todo me parece bonito.
3: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
5: Bonito lugar.
3: Bar La Piña.
5: Bonita la cama.
3: Buen rollo y familiar.
5: Se ve el mar.
3: Fideuay paellas.
5: Y tú es el día.
3: Ven a conocernos.
5: Acaba de empezar.
3: Bar La Piña.
5: Bonita la vida.
3: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
5: El teléfono suena, mi pana.
3: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
5: Qué bonito que se está.
3: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda...

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.
2: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495, 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la Fon 86, en Cunit. Pollo a la brasa el sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa el sol.
3: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
4: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
3: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
4: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
3: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
5: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Doner Pita Palas 2, en Cunit. Ven y disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Shek Kebab, Arroz con Carne, Menú Shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels. Y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, pollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shake kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo a pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palas 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palas 2.

0: Salta y Viu, amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Radio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Radio Cunit.
5: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
2: Dexter Berrui, tate.
3: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Ei, tens calor? Sí. Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.